Cantes que coneu en companyia en Xic Domingo, tuta manta. Pagui que amb sintonia manta, pagui nyo canxinho en tandàs, que és que manta Domingo, tuta manta. Companyia en Xic, mi som a cantes que coneu en cinejata. Saluditos, coneu ampis. Ija, quija, uija, coneu ampis.